Yao. Mira. Es gramòfon als cars, els teus auriculars. No estàs preparat per això. Amb extraño, güey.